0: Avui posàvem el focus en Pollença i en alguns dels principals projectes i reptes que afronta el municipi. Xerram de les noves inversions per millorar infraestructures del cicle de l'aigua, de l'estrena de la nova escola municipal i també dels processos de participació ciutadana vinculats a les noves ordenances municipals. En Xerram amb el batlle de Pollença, Martí Marc, en qui agraïm que ens acompanyi. Batlle, molt bon dia, benvingut.
1: Bon dia, moltes gràcies per telefonar i perquè podem parlar una mica.
0: Batlle, Pollença rebrà més d'un milió d'euros del nou paquet d'inversions del govern destinat en el cicle de l'aigua. Què suposa aquesta inversió per al municipi?
1: Mire, jo crec que un dels temes que tenim a Mallorca, i vostès ho saben perfectament, perquè aquest estiu, a més de no ploure, bé, avui ha plogut una mica, ja era hora, d'una forma generalitzada, sí. És evident que un dels problemes que teníem és el tema de l'aigua, del consum de l'aigua, perquè tenim problemes, per una part, cada vegada més tenim un consum, jo diria, que no tenim els recursos adequats per fer aquest consum, i per altra banda hi ha d'haver tot un control perquè l'aigua no se perdi, i que ha d'haver un consum responsable. Jo sempre dic que l'aigua és un bé escàs i cal tenir en compte que l'aigua és un element clau de la nostra vida. Estem acostumats a obrir l'aixeta, el grifó, i que vengui com si fos una cosa infinita. I no és infinita. Vull dir, té unes definicions concretes. Nosaltres, aquestes inversions que tenim, fa referència fonamentalment a la digitalització de comptadors. Jo crec que la digitalització de comptadors és una forma de controlar bon consum per part de cadascun, per cada ciutadà, per cada bloc de pisos, per cada pis, per cada casa, i també per part de Enser Ajuntament. Enser és l'empresa de l'Ajuntament que gestiona tant l'aigua, la gestió de l'aigua, com el tema dels residus, d'ofens, de les basures. I nosaltres, en aquest sentit, és un tema que ens preocupa perquè a Pollença sí que tenim una cosa important, i és que tenim aigua de la desaladora, de la desaladora que té govern al CUDI, i que nosaltres en aquest moment de l'estiu suposa un 50%, vull dir, un 50% de consum, i al llarg de l'any d'un 30%. Nosaltres a l'hivern sempre procuram que sempre realment comprar aigua de la desaladora. Històricament no se compra aigua de la desaladora, però sí que nosaltres l'hivern ho utilitzem perquè el pou se vagin acumulant l'aigua que va ploguent i se puguin impedir la salinització o altres tipus de problemes que hi pugui haver. Per tant, aquest procés de digitalitzar el comptador té aquestes coses. Una, que pot controlar molt millor per part de cada ciutadà i per part de l'empresa el consum d'aigua, les pèrdues de l'aigua. Pensa que a Mallorca hi ha ajuntaments i zones que realment se perd bastant d'aigua. Nosaltres perdem més o menys com un 18%, amb el qual és moltíssim. És veritat que hi ha ajuntament que arriba a un 40 o un 50%, però això no mos posa tranquils, perquè realment si hi ha poca aigua, és evident que el control és important. Per tant, controlar la digitalització mos ajudarà molt a controlar aquest consum de l'aigua, en particular i comunitari, a nivell social, i això per nosaltres és important. Per tant, l'aigua és un bé escàs, i per tant hem de saber que cada vegada que s'utilitza l'hem de poder controlar d'una forma racional.
0: Amb aquesta inversió també suposarà la renovació de 360 metres de canonada principal d'abastiment d'Esport de Pollença. Quins problemes es volen solucionar amb aquesta actuació?
1: Hombre, no, simplement jo crec que és evident que les canonades s'han de canviar, perquè a vegades duen molt d'anys, i a vegades aquestes canonades ja durant molt d'anys el que fan és hi ha pèrdues, hi ha ruptures de l'aigua, i per tant les hem d'adaptar perquè realment no perdo aigua. A més, ja fa molt d'any que estan en marxa, i això és una renovació per nosaltres totalment necessari, simplement per modernitzar i per tenir un control més estricte que l'aigua no se perdi. Això és el nostre objectiu. Per tant, tot el que se faci inversions en aigua jo crec que és positiu, perquè, tot repetir, en aquests moments poden dir que cada ciutadà de Pollença, si feim una mitja, pot gastar entre 200 i 300 litres d'aigua diàries. Aquest d'una mitja estadística. Això vol dir, pensa que també a l'estiu tenim hotel, tenim restaurant, tenim moltes coses, i per tant l'aigua se consumeix, i més a l'estiu que hem tingut ara encara molt més. Per tant, l'aigua, tot repetit, és un bé escàs, l'hem de consumir racionalment, s'ha de fer molta pedagogia de l'aigua, hem d'intentar que no hi hagi pèrdues, que la gent sàpiga que realment no pot tenir un grifo obert, per exemple, quan comença a rentar les dents o qualque cosa d'aquestes, i que cada vegada més seria interessant que tornar el que són les cisternes, tornar a vegades tenir tot allò que faci que també hi hagi un poc de control i autoconsum quan hi ha algun tipus de problemes. Jo crec que això és importantíssim.
0: Val, aquesta renovació de canonades que, bueno, beneficiarà especialment en l'esport de Pollença i Cala Sant Vicenç. Hi ha alguna previsió d'inici d'obres i, bueno, i quin calendari esteu manejant des de l'Ajuntament?
1: Aquest de Sant Vicenç serà proper, serà pròxim, sí, i serà més o menys com més. De l'altre, en aquest moment no te puc dir realment un calendari exacte, eh? Però és evident que són la de Sant Vicenç, és simplement un canvi d'una tuberies que ja feia molts anys i que, sí, per tant necessitava una renovació, i tot això és important, sobretot, un repetir, per donar més seguretat també, perquè realment si les tuberies estan correctes, hi ha menys perill de que se rompin i que hi pèrdua, no? Nosaltres hem tingut aquest estiu moltes problemes per la desaladora de l'Ovent de les Illes Balears, perquè, sí, hi ha hagut distintes rotures. Sí. La darrera va durar quasi dos dies, sí, i això, tenint en compte que l'estiu, el consum de l'aigua és important, per tant, tenir les canonades, les tuberies adequades és important. El govern de les Illes Balears ha dit que la part que de la desaladora que va de la desaladora en un depòsit de Can Puig de Pollença farà una inversió abans de maig de l'any que ve d'un milió d'euros. Mm-hmm. Per què? Perquè la tuberia està bastant deteriorada, per que està arribant en un final de la seva vida útil. Sí. Ja l'any passat, si recordar, hi va haver una ruptura que va durar 10 dies, i durant aquest any hi ha hagut distintes ruptures. Algunes no han tingut un impacte en el consum de l'aigua, en el sentit de que han pogut controlar, en fi, que l'aigua arribés a la gent, però l'altre dia hi va haver zones de Pollença durant un dia i mig que varen tenir problemes per tenir aigua i per baixa de pressió. Per tant, que ho havem faci millora de les tuberies, que nosaltres també, de la digitalització, campanyes de pedagogia de l'aigua, del consum de l'aigua, jo crec que són coses molt positives de cara al futur.
0: Canviem de tema, Val·la. A Pollença ha començat el curs amb una nova escoleta municipal, amb 64 infants matriculats i capacitat per a 75. Què representa aquest nou equipament per al municipi, Val·la?
1: Bueno, nosaltres, des de que vàrem començar la legislatura, aquest era un objectiu estratègic, perquè a Pollença, allà tenim, en un moll de Pollença, tenim una escoleta de l'Ajuntament, sí, que és veritat que està gestionada per una empresa externa, tot i que confiem que se pugui integrar dins la xarxa de la Conselleria, però a Pollença Poble no hi havia una escoleta pública. Per tant, un objectiu que vàrem tenir des de l'entrada va ser fer aquesta escoleta, que ha estat una escoleta que realment s'ha fet amb molta rapidesa, vull dir, i per tant és una escoleta totalment necessària. Ho has dit, més o menys un 70 i pico de nins hi poden anar, han començat una 60, sí, i jo crec que això el que fa és, tenint en compte que cada vegada més l'escoleta, la 03 és una etapa, realment no és obligatori, perquè no pot ser obligatori, però és una etapa educativa que realment dona possibilitat de l'igualtat d'oportunitats i dona possibilitat de la conciliació entre la vida personal i laboral i familiar. I nosaltres considerem que això és clau. Pensa, aquesta és una escoleta, aquesta sí que està gestionada per la Conselleria d'Educació a través del Col·legi de Fet Joan Mas, que és el que gestionarà aquest centre, que gestiona aquest centre, i realment així a Pollença, tenint en compte el que hi ha a Pollença, el que hi ha a Moll, hi haurà en aquest moment hi ha 5 escoletes, 2 públiques i 3 concertades. A Pollença n'hi ha 2 de concertades i a Moll n'hi ha una. I a Moll també les monges de Sant Vicent de Paül també estan treballant, perquè tenen una escoleta de 36 anys i una guarderia, perquè també s'hi hagi una escoleta de 0-3. Això significa que Pollença, de cara al curs 27-28, segurament hi haurà 6 escoletes, 2 públiques, 4 concertades, en la qual cosa se pot dir que gairebé tots un nins d'aquesta edat de 0-3 tindran possibilitats, si volen els seus pares, etcètera, de poder tenir una plaça tant a una escola pública com a una escola concertada, que en definitiva també és un servei públic, atès que serà gratuït i, per tant, estarà pagada per la Conselleria d'Educació. Per tant, nosaltres estem satisfets d'aquesta escoleta, que realment encara no l'hem inaugurat oficialment, la inaugurarem, i volem fer una jornada de portes obertes a, sí, per la gent, perquè, evidentment, és important que la gent la vegi, i estàvem contents d'haver tingut durant aquesta legislatura feta una escoleta, tot repetir, que ha estat possible en fons europeus, en fons autonòmics, en fons insulars i en fons propis de l'Ajuntament, però és una escoleta que és de l'Ajuntament, que ha fet l'Ajuntament de Pollença i que després l'han cedida a la Conselleria d'Educació perquè faci la gestió d'aquesta etapa de 0-3.
0: Les obres van patir un retard d'unes 3 setmanes després de l'aparició de restes sòcies d'un antic cementeri. Com va afectar aquesta troballa en el projecte i com es va poder desencallar la situació, Valda?
1: Bueno, la veritat és que m'agrada m'assustar molt perquè quan hi ha una cosa d'aquestes, una troballa d'aquestes característiques, depèn de l'època, evidentment, després fer que l'escola tingués un retras de mesos, és a dir, d'un parell de mesos. Jo crec que no va ser així, de qualque manera. Varen tenir una zona de... T'ho han dit, unes 2-3 setmanes, evidentment, varen venir els arqueòlegs del Consell de Mallorca i sembla que se va traslladar els ossos que hi havia en aquest territori, en aquest terreny, se van traslladar a l'actual cementeri perquè ja s'havien traslladat en un moment tots els ossos que hi havia, però que va, no hi eren quedar, però bueno, tot s'ha fet i jo crec que estem en un procés, jo diria, positiu d'intentar realment que no... les obres no se retrasassin en excés, no? Perquè un retras d'aquestes característiques per fer que tota la planificació feta se n'anés en orris. Per tant, va ser l'única dificultat, l'obra s'ha fet ràpidament, jo crec que l'obra ha quedat molt bé, la veritat, té tots els serveis, és una escola moderna, útil, funcional, i jo crec que, i pel que jo sé, pels pares i mares que han anat a les escoles, que han anat a aquesta escoleta, estan molt contents, hi ha bona percepció d'això, i això és el més important, que doni un bon servei, que la gent estigui satisfeta de l'atenció pedagògica, però també estigui satisfeta de que hi hagi una escoleta en bones condicions.
0: Xerrem ara de participació ciutadana i de noves ordenances, ja que el proper 22 de setembre heu convocat un consell d'àrea obert a la ciutadania per xerrar, entre altres qüestions, de noves ordenances. Per què heu considerat important obrir aquest debat antes d'aprovar-les definitivament?
1: Bueno, jo diria que són dues coses, no? Per una part, nosaltres tenim un consell d'àrea que han discutit al llarg de la legislatura distintes temàtiques, no només per això, perquè també és important que realment, en fi, saber l'opinió de la ciutadania, de l'identitat respecte a distintes qüestions. Aquesta no se tracta tant de dir, serà difícil durant aquesta legislatura aprovar distintes ordenances, però sí que volem realment com podem millorar la neteja, el tema que realment fan de referència en aquesta qüestió, són importants perquè, en definitiva, sensor, les ordenances és la normativa clau per poder fer una bona acció, però, clar, abans de fer les ordenances concretes necessitem, evidentment, de saber l'opinió de la ciutadania, les seves propostes, i jo crec que això és el més interessant de tot. Jo crec que se tracta d'intentar, en qualsevol cas, dues coses. Per una part, escoltar la ciutadania i després una vegada que escoltar la ciutadania i conèixer l'Ajuntament i els seus regidors i regidores la problemàtica concreta, fer aquella ordenança que sigui útil, que sigui eficaç i que millori les coses de Pollença en tots els sentits, evidentment.
0: La convocatòria està oberta tant a associacions i entitats com a qualsevol veí o veïnades. Què espereu d'aquesta participació ciutadana i fins a quin punt les aportacions que es facin per poder modificar les ordenances?
1: Bueno, jo crec que realment escoltar la gent en una democràcia municipal és clau. Jo crec que és evident que la democràcia no es vota cada 4 anys, és qualque cosa més, i nosaltres tenim distintes... hem fet consell d'àrea, tenim un consell municipal d'educació, tenim un consell d'infància, un consell de joves, i jo crec que això és importantíssim, perquè la democràcia, és a dir, que la ciutadania estima la democràcia, se fa també participant a l'hora de proposar coses, no? És evident que al final el que aprova les coses és l'Ajuntament en ple, com no pot ser d'altra manera, perquè som uns ciutadans que ens han elegit democràticament i que tenim una representació democràtica i legal, i per tant totalment legítima, i que això és una mica l'idea, dir, s'aprèn ser demòcrata fent democràcia. I jo crec que nosaltres, en aquest sentit, hem intentat aplicar-ho en el màxim. Això és una prova més, però, t'ho repetia, hem tingut consellàries que ha participat moltíssima gent, per exemple, això d'infants i joves, però, per exemple, el tema de festes, hi ha hagut una partició per saber quines festes volem oponència. Podríem fer més coses, però sempre hi ha hagut de participació en tots els sentits.
0: Val, ja per acabar, si haguéssim de resumir les prioritats de l'Ajuntament de Pollença per als propers mesos, quins serien els principals projectes o reptes que posaríeu damunt la taula?
1: Mira, nosaltres tenim coses que s'estan fent. Jo vull posar de manifest que van arribar a un acord al l'IBAVI per tal de construir uns 28 habitatges de protecció oficial de lloguer, que se faran a Gormán, o Port de Pollença. Per nosaltres aquest és un tema clau, perquè tots sabem que el tema de l'habitatge és una de les problemàtiques més significatives que tenim a Pollença, i a tot Mallorca, i les Illes Balears, i Espanya. I nosaltres hem fet això, hem fet aquesta acció, amb aquest conveni, cedint un solar important, l'IBAVI. Estan reformant, diguem, de qualsevol manera, tenim una casa que l'estan reformant, que hi ha dos habitatges també per situacions de vulnerabilitat. En un moll de Pollença varen tenir també un conveni en l'IBAVI en dues habitatges també per situacions de necessitat. Per tant, l'habitatge per nosaltres és clau, però estan treballant per tenir altres ofertes també d'habitatge. De totes formes, estan treballant també. Pensa que segurament, si tot va bé, a final d'any, principi de l'any que ve, inaugurarem el Capitol, que és un teatre de Pollença, que s'està començant a fer i que ha estat una obra important amb una quantitat d'inversió econòmica important, i que jo, si tot va bé, a final d'enguany o a principis de l'any que ve serà inaugurat aquest teatre, que tindrà unes 250 places i que és un element d'un antic cinema Capitol que tenia una gran tradició a Pollença. Però bueno, també estem treballant en la possibilitat d'asfaltar carrers, d'empedre l'os i altres projectes que anirem desgranant abans de final d'any.
0: Martí Marc, Val·la de Pollença, com sempre, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i per explicar-nos aquestes actuacions i els principals projectes que ara mateix té damunt la taula en el municipi.
1: Moltes gràcies a vostres per la seva sempre disponibilitat i per poder informar els oients de Ràdio Balear, per poder saber què fèiem, quines coses fèiem a l'Ajuntament de Pollença i que pugui interessar a la ciutadania.
0: Val, l'esperam en una propera ocasió. Que tingui un molt bon dia.
1: Adéu. Una abraçada. Moltes gràcies. Adéu.
2: Ràdio Balear, la nostra ràdio.
3: Es brollador.
4: Tienes que conocerlo. Tres ambientes diferenciados. Terraza exterior, terraza interior, cocina mediterrània como...
3: Peus de porc, calamars a la planxa, arròs a la greixonera, carxofes farcides de bacallà, entre d'altres delícies.
4: En Esporles, Paseo del Rey número 10, Restaurante Es Brollador. Tienes que conocerlo.
5: Acude a los mejores oftalmólogos para tratar patologías de mácula, retina o cualquier problema de visión o estética ocular. Con la última tecnología y cirugía premium, refractiva y de catarata. Pide cita en Miranza Ivo o Miranza Passeig Mallorca. Llamando al 871-160-180 o en miranza.es. Miranza, la excelencia en oftalmología más cerca de ti.
6: Escuchas Radio Balear

Bé, tenim que disculpar en el proper convidat, en Sebastià Aguiló de Seny i Sentit, que van deixar ara amb ell, i bueno, ha tingut un petit problema a la carretera, res greu, però bueno, no mos pot atendre, així que ho hem traslladat, a ser possible, demà divendres. Així doncs, seguim amb altres qüestions aquí en el matinal.

0: Fireta d'oportunitats, voltants de l'Ajuntament, diumenge 20 de setembre, de 9 a 13 hores. Hi haurà activitats infantils, els nins juguen i els pares compren. Ara més que mai, amb el petit comerç, Ajuntament de Muro, comerç de Muro.
1: Del 16 al 22 de septiembre celebra la Semana Europea de la Movilidad. Jornadas de debate, Parking Day, Diada de la Movilidad, bicicletada familiar, actividades, talleres y mucho más. Una semana para movernos, compartir y disfrutar de Palma. Consulta el programa en movipalma.mobi. Ayuntamiento de Palma.

0: Aquest setembre, Son Moix torna a sonar a Mallorca.
1: Te vendré a cercar.
0: Arriba la segona trobada de música i ball mallorquí organitzada pel Grup Güell. Dissabte de 9 de setembre, de 5 a 8 de l'hora baixa, música i ball mallorquí. I diumenge dia 20, de 10 des de matí a 2 des migdia, música juvenil, jocs infantils i activitats per gaudir en família. I a les 2, arròs poblé. Per només 12 euros, arròs, beguda i postres. Reserva abans de dia 17 de setembre a www.grupguell.es. Tot en el poliesportiu Son Moix, dins la Fira de l'Esport i el seu 50è aniversari. Grup Güell, cultura, festa i tradició. T'hi esperam.
2: Restaurante Can Eduardo. Gracias por formar parte donde el pescado se convierte en arte. Es tiempo de disfrutar en la terraza. Sabor a mar en palma. Unas vistas únicas de la bahía. 80 años de pasión por la gastronomía, donde cada comida es el inicio de algo grande. Teléfono para reservas 971-72-1182 o en info@caneduardo.com. Restaurante Can Eduardo, Contramuelle Esmollet en Palma. Nuevo chef, nueva carta, misma esencia.
3: Han posat en marxa una impremta de 1913, únicament per imprimir quatre números, l'1, el 8, el 5 i el 6, que apareixen a l'etiqueta del nou vi de Macià Batlle. Si feim aquest esforç per l'etiqueta, t'imagines com cuidam el vi? 1856 de Macià Batlle.

0: Acude a los mejores oftalmólogos para tratar patologías de mácula, retina o cualquier problema de visión o estética ocular. Con la última tecnología y cirugía premium, refractiva y de catarata. Pide cita en Miranza Ivo o Miranza Passeig Mallorca. Llamando al 871-160-180 o en miranza.es. Miranza, la excelencia en oftalmología más cerca de ti.
1: Aquest setembre, Son Moix torna a sonar a Mallorca.
2: Te vendré a cercar.
1: Arriba la segona trobada de música i ball mallorquí organitzada pel Grupway. Dissabte de 9 de setembre, de 5 a 8 de l'hora baixa, música i ball mallorquí. I diumenge dia 20, de 10 des de matí a 2 des migdia, música juvenil, jocs infantils i activitats per gaudir en família. I a les 2, arròs pobler. Per només 12 euros, arròs, beguda i postres. Reserva abans de dia 17 de setembre a www.grupway.es. Tot en el poliesportiu Son Moix, dins la Fira de l'Esport i el seu 50è aniversari. Grupway, cultura, festa i tradició. T'hi esperam!

0: Aquest setembre, Son Moix torna a sonar a Mallorca.
1: Que vendré a cercar.
0: Arriba la segona trobada de música i ball mallorquí organitzada pel Grup Güell. Dissabte de 9 de setembre, de 5 a 8 de l'hora baixa, música i ball mallorquí. I diumenge dia 20, de 10 des de matí a 2 des migdia, música juvenil, jocs infantils i activitats per gaudir en família. I a les 2, arròs poblé. Per només 12 euros, arròs, beguda i postres. Reserva abans de dia 17 de setembre a www.grupguell.es. Totes els poliesportius són moix dins la Fira de l'Esport i el seu 50è aniversari. Grup Güell, cultura, festa i tradició. T'hi esperam.
2: Han posat en marxa una impremta de 1913, únicament per imprimir quatre números, l'1, el 8, el 5 i el 6, que apareixen a l'etiqueta del nou Vida Macià Batlle. Si feim aquest esforç per l'etiqueta, t'imagines com cuidam el vi? 1856 de Macià Batlle.
3: Ràdio Balear, un sabor muy nuestro.

0: Restaurante Can Eduardo. Gracias por formar parte donde el pescado se convierte en arte. Es tiempo de disfrutar en la terraza. Sabor a mar en Palma. Unas vistas únicas de la bahía. 80 años de pasión por la gastronomía, donde cada comida es el inicio de algo grande. Teléfono para reservas 971-721182 o en info@caneduardo.com. Restaurante Can Eduardo, Contramuelle Esmollet en Palma. Nuevo chef, nueva carta, misma esencia.
1: El 20 de setembre, de 9 a 20 hores, l'Avinguda dels Pins de Sa Torre s'omplirà de vida amb una nova edició de la Fira de Setembre de Manacor, un espai ampli i obert que convida a passejar i a gaudir de la fira d'una manera més còmoda i accessible. Amb paradetes d'artesania, producte local i gastronomia, la Fira de Setembre de Manacor és una cita de referència i l'edició d'enguany enforteix el seu caràcter de punt de trobada i convivència per a grans i petits, amb la voluntat d'obrir nous espais de la ciutat a la celebració d'esdeveniments. Ajuntament de Manacor.
2: Del 16 al 22 de septiembre celebra la Semana Europea de la Movilidad. Jornadas de debate, Parking Day, Diada de la Movilidad, bicicletada familiar, actividades, talleres y mucho más. Una semana para movernos, compartir y disfrutar de Palma. Consulta el programa en movipalma.móvil. Ayuntamiento de Palma.
3: ¿Quieres saber todo lo que ocurre en el mundo del deporte? Escucha Radio Sport. De lunes a viernes tienes una cita con el mundo del deporte y a las 2, Radio Sport.

0: Cancanoli, cancanoli, restaurante italiano, italiano, italiano.
1: Cancanoli, cancanoli, restaurante italiano, cancanoli, cancanoli. Mm. Qué bueno, cancanoli, cancanoli, cancanoli. En Santa María, cancanoli.
2: Cancanoli, restaurante italiano, en Santa María. Teléfono de reserva 971-62-1041. 62-1041.
3: Cerrado por vacaciones hasta el 17 de septiembre.
1: Cancanoli, restaurante Cancanoli. Qué bueno, Cancanoli, Cancanoli, Cancanoli, Cancanoli, Cancanoli.
0: Italiano, italiano, italiano.
4: Fireta d'oportunitats, voltants de l'Ajuntament. Diumenge 20 de setembre, de 9 a 13 hores, hi haurà activitats infantils. Els nins juguen i els pares compren. Ara més que mai, amb el petit comerç. Ajuntament de Muro. Comerç de Muro.

0: Del 16 al 22 de setembre celebra la Setmana Europea de la Mobilitat. Jornades de debat, Parking Day, Diada de la Mobilitat, bicicletada familiar, activitats, tallers i molt més. Una setmana per moure'ns, compartir i gaudir de Palma. Consulta en el programa a movipalma.mobi. Ajuntament de Palma.
1: Restaurante Can Blau, especializado en cocina tradicional mallorquina, con más de 56 años de experiencia. Empresa familiar con un trato personalizado y cercano. Desayunos, meriendas, menús de martes a sábados, platos a la carta, domingos y festivos, y servicio de encargos de comida para llevar. Aparcamiento propio y amplia terraza. Teléfono 971 27 10 87. Restaurante Can Blau, calle Manacor 167.
2: El 20 de setembre, de 9 a 20 hores, l'Avinguda dels Pins de Sa Torre s'omplirà de vida amb una nova edició de la Fira de Setembre de Manacor, un espai ampli i obert que convida a passejar i a gaudir de la fira d'una manera més còmoda i accessible. Amb paradetes d'artesania, producte local i gastronomia, la Fira de Setembre de Manacor és una cita de referència i l'edició d'enguany enforteix el seu caràcter de punt de trobada i convivència per a grans i petits, amb la voluntat d'obrir nous espais de la ciutat a la celebració d'esdeveniments. Ajuntament de Manacor.
3: ¿Quieres saber todo lo que ocurre en el mundo del deporte? Escucha Radio Sport. De lunes a viernes tienes una cita con el mundo del deporte y a las 2, Radio Sport.